0: RCC 93.6 em FM.
1: Omike, omike, tamanda, papa, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó, cayó